0: RTL Impuls.
1: Mincha mardi saira a la set pac toc da venda la staziun ans in scontraina. No, un cor de vercent persunas, studentes, pensionades, ingenieures, mamas, bürolists, bazegners, chefes, lavurains, becce chatuvos. No comenzain con un toc nov. Madeleine de Spermaia exercita la vus del alt fin già ora vanta casa. Ella era magista d'inglais e de scuola ci corregge il dirigente se il fas balz de pronunzia. De cella vart Spermaia sezza teres, una donina con ceves gris ed un surier avert ed amiaivel. Inglais non ha teres mai in preis. Con corpo ed orma chant la ples ci tunan mince tant ferm e mince tant un pa mai in inglais. Mes favorit pro els bassists es Andreas. El es l'unic ci piglia d'una cun sai un porta notas, perché el possa far mozz e movimains libers cu la braccia durant el chanta. Andreas es un dret artist. Pel pü porta l'un chapé, ulliers rodons cun un rom gross, una chemise cu musters gialià, brastoc nair e stims de culur ci se fan precis cu la chemise e per fin cu els bütels del brastoc. Un omet pensionar con un vaire style. E se vo vai vet l'impression ci sia difficil da stuvair de sister sin bellas chansons da cor romances quia a Turic, con questa compagnia chanta ian ter per inglais.
0: Impuls.

0: Il valzer pel Donat Bergamin a Samedan, la Igevish combinau con auguris che in arrivai da Camons de Teofil Derungs a consorta.
1: Las gratulaziuns.
0: Alu dues us Nils Cadalbert de Rugein Gizalas Uraias per te arrivau in messadi via telefonin car Nils ot sasti festivateu quindijavel anniversari de tot cor gratulescel a ti be pligi contes fufernadis gauda tu gi tocancera cars salits de tata de Savgein, tot quai pil Nils Cadalbert a Rugein, ses juvens dolcs quindijons.